0: En Cultura, Son Carrío ha celebrado este fin de semana la fira dedicada al vermut local y al variat mallorquí, una cita que ha sido todo un éxito de participación, que han disfrutado de una combinación de gastronomía, producto local, arte, tradición agrícola y actividades en el Museo del Ferrocarril de Mallorca.
1: Enguany aquí dins han marxat aquestes festes de Sant Carrió, en el qual aprofitàvem aquest 150 aniversari de l'origen del poble. Avui tenim l'orgull de celebrar la 32a edició d'aquesta fira ramadera, on podem disfrutar també les varietats del variat mallorquí i també de vermut. Per tant, una fira en la mateixa temàtica una mica de cada any, on venen les famílies acompanyades dels més petits, acompanyades dels més grans, divers, acompanyades dels més petits, acompanyades dels més grans, diversa, autòctona, típica, tots els nostres sants i mallorquina, i la veritat que una